0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Divendres 15 de maig del 2026, una jornada on en l'agenda tenim anotat el concert de la Ronda Llavallera en el frontó del grup La Unió, on se solapen ja les festes de l'Empedrà o de les festes de la colònia Segarra i on se fiquen en marxa també les de Sant Antoni Abat. Avui divendres a les 10:30 amb el 20 concert ja de Pasdobles Taurins en la plaça de l'Assumpció. Però primer, com sempre, la informació de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 20 graus de màxima i 11 de mínima, vent del noroest a 15 km hora i de nou la previsió marca inestabilitat i ruixats que després acaben no produint-se. De fet, la previsió també marca solellat per la vesprada, al igual que ho diu per demà dissabte tot el dia. L'índex ultravioleta està en nivell 6. I en este divendres parlem del que ha comunicat l'Ajuntament de La Vall sobre l'acreditació en datos de l'augment dels recursos que rep la localitat de l'Estat. Ha sigut la regidora d'Hisenda, Zaida Moreno, la que destaca que La Vall rep més recursos que mai del govern central i que les inversions a través dels fons europeus superen els 20 milions d'euros.
2: Hem escoltat a un Partit Popular intentant traslladar una idea molt clara, intentant repetir una mentida moltes vegades, que és que el govern d'Espanya perjudica la Vall, que la nostra ciutat rep menys recursos i que aquest govern municipal no defensa els interessos dels veïns i veïnes de la nostra localitat. Però la realitat, quan ho deixa els titulars a un costat i mira les dades, és molt diferent. El Partit Popular parla de suposats milions pendents i de menys finançament, però hi ha una qüestió fonamental. A dia d'avui, ningú tècnic ha pogut acreditar tècnicament aquestes xifres en els termes alarmistes en els que està presentant el Partit Popular, i això és important dir-ho i informar a la ciutadania.
0: I més coses que conformen l'actualitat, i aquests treballs de desbrossament, sobretot en les entrades del poble, amb aquesta màquina cedida per la Diputació Provincial de Castelló i de la que ahir ens parlava el regidor Fernando Daras.
3: Ens ha cedit un parell de màquines desbrossadores en les que anem a fer pues, la majoria o la totalitat de les entrades al nostre poble. Se van a desbrossar els arcens i se van a netejar tots aquests arcens de totes les entrades del nostre poble, i després també hi aprofitant pues, en alguns solars que al final pues, creix molt la brossa, que són grans, que és molt complicat fer-ho de forma manual.
0: Daras també parlava d'aquesta automatització del rec en parcs i jardins.
3: Estem acondicionant tots els parcs públics en unes caixes allí que porten uns sensors, que porten uns obridors que obrin i tanquen l'àvia, que faran que sempre estiga pues, que aquesta programació de rec d'espars i jardins estiga sempre en marxa, però que des de les oficines, des de casa, de forma telemàtica, vale, no tenim que anar part per part, en el qual se perd ixe temps, pues, la persona encarregada del rec del nostre poble pues, pot anar condicionant-ho, i a lo millor pues, perquè ha plogut pues, se poden apagar ixos aspersors i estar un dia, dos dies, tres dies sense regar, en el qual estem estalviant, perquè no fa falta.
0: I també en clau política ja li preguntàvem a Fernando Daros, actual portaveu de Compromís en l'Ajuntament de La Vall, i se noteixa que coneixíem setmanes enrere de que Jorge Márquez serà el cap de llista per a les eleccions municipals del 2027.
3: I estic molt content que hagi entès que aquest és el seu moment, que és el moment de seguir treballant per Compromís, que és on jo vull estar i on vull seguir estant a muerte, que se diu, treballant pel projecte de Compromís, però també és el moment de que una persona més jove i una persona molt dinàmica encapçale aquest projecte, i jo estic encantadíssim de que ho porte Jorge i encantadíssim de seguir treballant junt amb ell i junt als altres companys de Compromís per a dur endavant este projecte cap al futur.
4: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
1: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Y continúa la vaga indefinida en el sector de la educación y pocos avanços en esa reunió d'ahir en Conselleria. De fet, Conselleria ha tornat a convocar els sindicats per al proper dilluns i pel que sembla ha quedat fora el tema de l'augment salarial. Ahir vàrem rebre la visita de regidor d'educació del PSPB en el panorama de la Vall, per exemple, en Manel Jorge, fou regidor d'educació del 2003 al 2007. Contava coses com està.
5: Mira, jo vaig viure en primera persona els anys 90 i el principi dels anys 2000, i la situació era Font de Mora, crec que el regidor, i Manolo Tarancón, i la situació era tan greu que vam tindre que fer en tots els pobles plataformes en defensa de l'ensenyament públic formades per professorat representat per sindicats i per les AMPES, perquè les obres no avançaven, i potser el més cridaner en aquella època va ser que inclús els diners que la conselleria dona per a funcionament a les escoles no les donava.
0: Maria Cruces parlava de que no s'avança.
6: Coneixent quina és la ideologia del PP i quina és la seva postura davant de l'educació pública, i sempre ha sigut això, afavorir més a la privada, com s'està demostrant, i això no ens s'ha pillat per sorpresa i era esperable. Però arribar al punt que s'ha arribat, sí, arribar a interferir fins i tot en els continguts d'una assignatura, bueno, això no s'havia vist mai.
0: I l'actual regidor d'Educació, Manel Ajea, parlava d'identitat.
7: Que nosaltres teníem una miqueta més de mà esquerra, formem part del sistema, coneixem, sabem per on podem tirar, podem millorar-lo, se va millorar, de fet, se va posar el banc de llibres, se va posar tot el tema d'edificant. I edificant, sempre ho he dit jo, és una proposta, la nostra. Quina és la seua? Ninguna. Diners a la concertada, infraestructures velles, i no renovem. I no mos gastem més diners ahí. Per tant, me preguntaves com s'arregla. S'arregla ficant recursos i reordenant prioritats. Si per a ells la pública no és una prioritat, que almenys accepten els diners del govern d'Espanya, que nosaltres i per al govern d'Espanya sí és una prioritat, i que invertisquen aquests diners en educació.
0: I seguim parlant d'educació, en aquest cas de l'oferta formativa ja per al proper curs, per exemple, la d'informàtica del Benicarló. Mari Carmen Gómez.
8: Pues nosotros tenemos el grado medio de sistema microinformático y redes, ¿vale?
0: Sí.
8: Y que se accede a través de o tener el cuarto de la ESO o una prueba de acceso, que son la semana que viene, las pruebas de acceso, y bueno, pues es un poco la base de la familia de informática.
0: Verónica Mascarós.
9: La família d'informàtica té 3 cicles superiors. Al centre contem la branca de programació, és a dir, tenim 2 dels 3 possibles. De la branca d'aplicacions multiplataforma, principalment se dedica a que les aplicacions, però que siguin pues, més portables, és a dir, que en lloc de que siga lo típic de tindre-ho en un equip i que només pugues treballar en aquest equip físicament en el local, que des de qualsevol dispositiu, una tablet, un mòbil.
0: I l'agenda replega també per al cap de setmana. La 5a de la Falla ja estem tots. Continuarà l'exhibició de la Guàrdia Civil el dissabte a les 10:30 al recinte Firal. Arranca la tercera mostra intercultural, la mostra. Tindrà lloc el lliurament de premis de les Creus de Maig, la dansa de la Vall en la plaça del Parc i també el concert als peus de la Verge en la capella de la Mare de Déu des de Sant Palat a les 7:30. I el diumenge, ja saben, la jornada de les famílies diverses de la província de Castelló que se fa en la Vall. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bertomeu, 2, en la Vall, Alicia Saera, Cor Valencianes, Daneu.

0: 12 i 20 del divendres 15 de maig del 2026 i com veuen, nuvolat i possibles ruixats a la vista. Igual avui sí que sí, la previsió encerta i acabem tenint aquest divendres d'inestabilitat. Què n'hi ha per al cap de setmana? Bueno, pues per al cap de setmana, demà dissabte, en teoria, pues marcava assolellat, però ara ja dubta entre assolellat i intervals nuvolosos, i diumenge marca ruixats. Temperatures que van estar entre els 22 graus de màxima i els 13 del diumenge de mínima, 10 per a demà dissabte, al igual que són les que marca per al dia d'avui. En un cap de setmana en el que arrencarà una nova edició del Mostra'm en la Vall, serà un dels primers continguts d'actualitat que anem a tindre ara en l'Oi por Oi, en uns momentets, i també una visita a Portugal, perquè és cert que el Centre de Formació de Persones Adultes, Jordi de Sant Jordi, està que no para. L'altre dia parlàvem amb ells, no fa massa, n'hi havia gent en Itàlia, ara estan en Portugal. Bueno, pues a veure quines vivències, no? Quines coses ens conten. I un altre dia, de vaga indefinida, el cinquè ja hi ha manifestació a València. L'actual regidor d'Educació de l'Ajuntament de la Vall, Managea, ahir ens parlava d'identitats.
1: Que nosaltres teníem una miqueta més de mà esquerra, formem part del sistema, coneixem, sabem per on podem tirar, podem millorar-lo, se va millorar, de fet, se va posar el banc de llibres, se va posar tot el tema d'edificant. I edificant, sempre ho he dit jo, és una proposta, la nostra. Quina és la seua? Ninguna. Diners a la concertada, infraestructures velles i no renovem. I no mos gastem més diners ahí. Per tant, me preguntaves com s'arregla. S'arregla ficant recursos i reordenant prioritats. Si per a ells la pública no és una prioritat, que almenys accepten els diners del govern d'Espanya, que nosaltres i per al govern d'Espanya sí és una prioritat, i que invertisquen aquests diners en educació. Jo crec que no és tan difícil. Els socialistes, en aquest cas, tenim una forta identitat d'allò públic, dels serveis públics, i estem formats en la pública, perquè hem estudiat allí, hem exercit allí, i volem defensar-la, però per el que te deia, no? I acabem això, perquè és una qüestió d'identitat, i hem de defensar la nostra identitat, igual que defensem la llengua, igual que defensem les nostres arrels, hem de defensar l'escola pública, perquè és la que ens dona la nostra identitat, i això és algo molt important i que no s'ha de perdre.
0: I com saben, va haver una reunió convocada per la Conselleria d'Educació amb els sindicats. Les notícies que arribaven era que n'hi havia moltes coses sense concretar, massa coses generals. Quedaven alguns punts de les reivindicacions fora. No han solventat el problema. Tampoc sé jo si aquestes declaracions que hem escoltat ara de la portaveu d'Educació del Grup Parlamentari Popular, Beatriz Gascó, ajudaran en el dia d'avui. Són aquestes.
2: Al parecer, el dinero sí que era la excusa de algunos sindicatos para mantener abierto este conflicto, porque la Consellería ha puesto sobre la mesa medidas que los docentes llevan años reclamando, como son la reducción de ratios, menos burocracia, más recursos para la inclusión, formación, pero es que nada parece ser suficiente para los sindicalistas. Por respeto a los docentes y al enorme trabajo que hacen cada día, este Consell está intentando avanzar en acuerdos que mejoren sus condiciones y que respondan a problemas que llevan demasiados años arrastrándose y que gobiernos anteriores deberían haber resuelto. Hoy no se ha podido llegar a un acuerdo, pero la negociación sigue abierta. Ya son 30 las reuniones mantenidas desde septiembre y las que hagan falta tener. Nosotros seguimos apelando al entendimiento, porque hay miles de familias pendientes de cómo termina este curso y más de 30.000 alumnos que en pocas semanas se van a jugar su futuro.
0: Y en cuestión de agenda, voy a les guito, con sat de la ronda ya ballera en el frontó del Grupo La Unión, el empedrado de les festes de la colonia Segarra. També arrenquen avui les festes de Sant Antoni Abat amb el tradicional concert de pasdobles taurins. Ja és la 20a edició, 10 i mitja de la nit, en la plaça de l'Assumpció. Demà dissabte, la 5a de la Falla, ja estem tots. Continuarà la jornada d'exhibició de la Guàrdia Civil i el dimecres, com saben, van tindre actes en la plaça del Mercat. Ara serà el recinte firal. Arrenca la tercera mostra intercultural, Mostra'm en la plaça del Parc. També tindrà lloc el lliurament de premis de les Creus de Maig en la plaça del Parc. Allí en la plaça del Parc també la dansa de la Vall d'Uixó, que organitza la Junta Local Fallera, i a les 7:30 el concert als peus de la Verge en la capella de la Mare de Déu dels desemparats. I el diumenge també arrenca la jornada de les famílies diverses de la província de Castelló. Serà en la plaça Enric Valor, davant de l'IES Botànic Cabanilles. I per als aficionats taurins, pues ja saben que este dissabte toca bou al recinte de Sant Antoni Abat.
3: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
4: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
6: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
7: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
8: Yo combino.
9: Ella combina.
8: Todos podemos combinar.
9: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
8: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
9: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
8: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
9: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
8: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
9: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
10: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
11: Hoy por hoy, de la primavera.
0: El Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi està aquí, no para. I la mateixa expressió vam utilitzar, crec que la setmana passada, o fa uns dies enrere, no?, quan ens contaven tots els moviments i les visites, lo d'Itàlia, lo últim que crec recordar, pues ara se n'anem així al costat. Ens quedem en la península ibèrica, però en Portugal, perquè des de diumenge passat per la nit estan en moviment de veure, crec que els alumnes d'esta localitat portuguesa es van tindre per així, per l'estudi, fa un fum de temps. Pues a veure què ens conten, crec que està per ahí la tutora del grup d'alumnes desplaçats, Marisol Prior, està també Cecília Martínez, bona a saludar-los. Què tal esteu per Portugal? Bon dia, Marisol.
12: Hola, bon dia, molt bé. Estem aquí molt bé.
0: Vau arribar diumenge passat per la nit, o sigui, porteu pràcticament, per això, 5 dies, no?
12: Sí, tota la setmana vam arribar el diumenge de nit, estem aquí tota la setmana ja, demà tornem a casa i molt bé, molt contents, la veritat.
0: M'han a recordar, Marisol, m'han a recordar un poc per què esteu ahí, crec que és un projecte Erasmus, no?, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació. Podem recordar això als oients?
12: Sí, estem aquí en un programa Erasmus. Som 8 alumnes del grup d'Espanit. A Itàlia van anar des del matí i ara estem de la nit. I dos professors també acompanyant-los. I és un programa en què consisteix bàsicament en conèixer així com funciona l'educació en Portugal. Anem a classe, hem visitat el centre, també coneixem la cultura d'ací de Portugal, hem visitat diferents llocs, i així estem molt contents perquè tu has dit ells van estar així en desembre i ara així ens estan cuidant moltíssim, tenen un programa preparat que no parem en cap moment i estem molt contents, estem molt cuidats i molt contents.
0: Quasi
12: molt agraïts.
0: Quasi que vos tindreu que germanar, no?
12: Sí, la veritat és que sí. Quan vulguin, ells poden tornar.
0: N'hi ha bons nexes. I me comentaves, Marisol, que també n'hi ha 8 persones, 8 alumnes, no?, del graduat en secundària de la nit.
12: Sí.
0: com ha estat el tema? Quines són les 8 persones que han anat? Si ja estava clar, com se passa o no? Com se decideix, no? Quines són les persones que van? I què van a fer també, que és molt important, i a veure si ho podem descobrir al llarg de la xerraeta.
12: Pues a veure, bàsicament el que fem és fer un procés de selecció, qui va voler i qui va poder, se va presentar, perquè clar, com són persones adultes, la gent treballa, té família i nosaltres tenim un client que va vindre, pot vindre.
0: Claro.
12: Van fer un procés de selecció i al final les persones amb més puntuació són les que han vingut. Uh-huh. I són tots de la mateixa classe, excepte una altra persona que va primer, però tots han fet molt bon grupet i estem molt a gust tots.
0: Perfecte. Està amb tu Cecília, no? Cecília Martínez.
12: Sí, Cecília. Hola, sí. Buenos días.
0: Hola, Cecília, buenos días. Y que, bueno, está muy chulo lo de viajar, ver otras culturas, otra forma como está allí, ¿no? El tema de la enseñanza, etcétera, y compartir. Pero también, bueno, pues me imagino que los alumnos, aparte de turismo y viajar, alguna pequeña tarea habrán tenido que hacer también, ¿o no? A ver, cuéntanos un poco cuál ha sido la hoja de ruta, el planning.
12: Bueno, pues el equipo de aquí de Monumento a la Beira nos han preparado un programa súper completo, de manera que todos los días tenemos actividades culturales y de conocimiento del entorno, de las tradiciones, la gastronomía, la cultura. Y luego por las tardes acudimos al centro, donde tenemos sesiones con profesionales de aquí de la educación. Y este centro solamente trabaja con adultos por la tarde de 7 a 9 o así, de 7 a 10, perdona.
0: Sí.
12: Y bueno, entonces nos hemos acoplado un poco a ese horario. Entonces por la mañana nos llevan de ruta y ya por las tardes volvemos al centro y ya nos dan las clases. Depende del día, pues de una especialidad u otra.
0: Hay mucha diferencia entre conforme bueno, pues es el tema de la enseñanza allí a conforme lo tenemos en la Valle, en el Jordi de Sant Jordi. ¿Hay más similitudes que diferencias, Cecília?
12: Bueno, hay algunas similitudes, pero bueno, en este centro en concreto trabaja también con alumnos de primaria y de secundaria y abarca mucho territorio. Con lo cual, este centro es pequeño, pero tiene como extensiones alrededor de la zona. Entonces, claro, en ese aspecto es diferente porque Jordi Sant Jordi trabaja solamente con personas adultas.
0: Sí.
12: Entonces hay profesores que hacen un poco de todo, con adultos y con más pequeños. Pero bueno, la forma de trabajar en general es más o menos igual.
0: Mañana ya estáis de regreso, ¿no?, a la Baico.
12: Mañana se acaba la aventura.
0: Eso iba a decirte, con la sensación de que se os ha hecho corto, ahora que ya estabais familiarizados, aclimatados, hay que volver, o con ¿qué experiencias os traéis?
12: Bueno, corto, no sé si corto, pero muy intenso, porque ya el primer día, que cuando acabó el día, que hicimos una especie de reunión para valorar y ver cómo había sido la experiencia del primer día, pues a todos nos parecía que llevábamos muchos días, porque estamos haciendo tantísimas cosas y nos están llevando a tantos sitios que no sabes ya en qué momento estás del día, ni de la semana, ni nada. Y ya nos estábamos comentando eso, pues que ya llevamos toda la semana aquí y que parece que llevemos mucho más tiempo.
0: Mucho más tiempo. Marisol, ¿qué es el que más vos ha querido la atención? ¿Qué es el que más vos ha impactado en positivo?
12: Ahora realmente, ¿no?, sobre todo la diferencia de cultura, la manera de treballar d'ací, que són molt similars en algunes coses, però altres són molt diferents. Així estem ja aprenent portuguès, també, perquè, clar, les classes, les que hem anat, les han fet en portuguès.
0: Claro.
12: I estem ja ahí aprenent alguna coseta que quan tornem ja podrem quasi dir alguna cosa en portuguès.
0: Quan torneu ja podeu cantar hasta fados, ¿no?
12: Sí, casi. La música es la que tiene en portugués y ya sabemos alguna canción.
0: Molt bé. I en la sensació, que és el que li preguntava també, no?, a Cecília, quines coses, qui es pugui destacaria de dir, pues mira, este viatge l'anem a recordar sempre per això, per allò. No me referís cara a l'aspecte d'allò xulo, no?, que podeu visitar en aquestes rutes que vos fan, no?, sinó centrar-nos específicament en la part de l'ensenyament, de dir, Per això ens ha semblat interessant, fins i tot nosaltres podem aplicar-ho, o encara que no ho apliquem, perquè és una altra forma, ens agrada de conèixer exactament què, Marisol?
12: A veure, jo crec... Mira, així, per exemple, no fan les classes com nosaltres, que anem a classe i estan allí en classe les hores que siguen, sinó que és com tenen molta part online. I sobretot per a persones adultes, això també és molt interessant perquè no tot el món pot o té la disponibilitat de passar tantes hores al centre. Ells com a que van al centre i quan acaben la feina que han de fer se'n tornen cada un a casa, no? I jo crec que això és el que diem. En persones adultes que tenen obligacions potser siga més interessant que no estar moltes hores sentats escoltant-nos als professors, no?
0: Sí.
12: I se pot incluir també en Espanya.
0: Jo no sé si podem recordar el nom de tot l'alumnat que està ahí, si ho recordeu o si ho teniu a mà, no hi ha cap problema en què nomenem a l'expedició Ballera.
12: Pues sí, mira, així està Maite Coronado, Mauro Santaolària, Eva Melchor, Beatriz Salazar, Luis Sánchez, David Cuenca, Noemí Juárez i Jennifer Betancourt.
0: Molt bé. I m'imagino que ningú s'ha arrepentit d'anar a Portugal, sinó tot el contrari.
12: No, mira, de fet, hi ha gent que li dona un poc de... No por, però cosa, perquè tenim aquí un jovenet que era la primera vegada que agarrava un autobús i els dies abans d'anar... un avió.
0: Un avió.
12: Un avió que, clar, els dies abans comentaven que estava nerviós perquè no sabia com seria l'experiència i ara està tot pagat perquè li agrada molt l'autobús i que el conèixer... ¡Oi, a la vega! El conèixer també món, no? Que això sempre va bé perquè canvien d'aires, pareix que el nostre sempre siga el millor. I no, i canviem d'aires, coneixem coses noves i això sempre, per a dir, sempre es va bé.
0: Que a Portugal se posa també en autobús, se fa una miqueta més llarguet,
12: sí.
0: però...
12: De fet, estem així, perdona. El tema sí, que també vull comentar-ho, en un grup de Teruel, d'una escola de Teruel, d'un centre d'adults de Teruel,
0: mira.
12: Que són ells, són 7 persones i un professor, i estem tots els dies convivint en ells, i també és una manera també de veure com funciona, no sols un centre en Portugal, sinó també en un altre lloc d'Espanya, com és Teruel.
0: I a més que són pràcticament veïns nostres, eh? Ens separen apenes 110 quilòmetres, o per allò 120, no recordo exactament. Pues de categoria, no sé si de l'alumnat que t'espereix, si algú vol saludar o vol dir alguna cosa, no tinc cap inconvenient, que algú es conte la seva experiència.
12: Sí, espera, ara que passe a Maite, que...
0: Vinga.
12: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Maite. Què tal per Portugal?
13: Pues molt bé, la veritat és que és una experiència molt bonica.
0: Sí. ¿Es diferente a como imaginabas además de anar el que te has trobat o qué?
13: Pues para mí es la primera volta que vinc en una excursió de estos Erasmus y la verdad es que me ha agradat molt, m'ha sorprès y estoy molt contenta en general.
0: Suposo que ho he disfrutat tot, no? Les rutes que es contaven Cecília i Marisol, que feu per el matí i tal, i després per la vesprada al centre, no?
13: Sí. A més, ens tenen superconvoiats a tots. Perquè aquí no parem tot el dia i de vesprada les classes que també estan sent diferents perquè ens parlen en portuguès, però molt bé, la veritat.
0: O sigui que els convidareu a que tornen per ací per la vall també, no?
13: Sí, que vinguen quan vulguin.
0: Perfecte. Maite, acabes de disfrutar el viatge que ja queda poc. Demà ja torneu cap ací, no?
13: Ja ens queda l'últim coletazo.
0: Molt bé, vinga, pues perfecte. Pues Cecília i Marisol, quina cosa també es podem afegir i agrair-vos que hagueu fet este paronet avui divendres 15 de maig per a saludar-nos i contar-nos que vos estan de categoria, que això sempre agrada.
14: Bueno, pues agradecer a todos los alumnos que han venido y también al centro por haber participado en este proyecto, porque es una experiencia muy enriquecedora y es una oportunidad increíble de abrir la mente, de conocer el mundo y de valorar también lo que tenemos. La convivencia es buena, es una buena experiencia también para saber estar con los compañeros, para valorar también
12: no sé, el día a día y bueno, es un aprendizaje. La verdad es que se aprende mucho y bueno, me quedo con un buen sabor de boca y las cosas que pasan son cosas normales de los viajes y todo son aventuras.
0: Para repetir sin duda, ¿no? Para repetir sin duda.
12: Para repetir.
0: Las anécdotas, bueno, pues una cosa que os lleváis vosotros, ¿no? Y que siempre vais a tener. Pues, Cecilia, muy obrigado.
12: Obrigada.
0: Marisol, ¿en tu tanguem?
12: Bueno, pues ahí está. Matisse y Cecilia, muchas gracias, sobre todo a la gente así que nos está cuidando. Y, bueno, pues yo creo que la experiencia en general es muy positiva y en ganas de tornar ya y contar todo el que estén viviendo allí al centro.
0: Si hubiera ganado en el años 80 y 90, la gente diría, porteu toalles, vingamos a una cosa de toalles. No sé si pues han fet algún... alguna petición de eso, algún familiar o alguna amistad, pero bueno.
12: Y hay gente que el día de mañana café y han comprado café de así, mira.
0: Mira, pero bueno, al margen de ver es que ho acabeu de disfrutar, que torneu bé demà a la vall, que guardeu molt bon record, d'una experiència molt xula de les coses que se possibiliten un dia, i per cert, que en el Jordi de Sant Jordi esteu que no pareu, eh?
12: Sí, aquí no parem mai.
0: Menejar-nos amunt i avall és un plus afegit que li doneu a tota la gent. Gràcies i bon dia, que vagi bé per Portugal.
12: Moltes gràcies. Adéu.
11: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
15: Converteix la teva passió per la informàtica en la teva professió. Estudia un cicle formatiu a l'IES Benigaslo. Podràs aprendre hardware, software i muntar xarxes des de la pràctica real en un grau mitjà. També podràs transformar les teves idees creant aplicacions per a mòbils, PC o videojocs. O aprendre a crear les pàgines i plataformes digitals que mouran el futur en un grau superior. A més, podràs especialitzar-te en el nostre curs d'intel·ligència artificial i Big Data. La intel·ligència artificial ja està canviant el món. I tu? Et quedaràs fora? Prepara't per a una professió amb alta demanda i moltes oportunitats. El món funciona amb tecnologia i tu pots crear-la a l'IES Benigaslo. Sol·licita la teua plaça abans del 28 de maig en els cicles de grau mitjà i superior i abans del 2 de juny en els cursos d'especialització. Més informació en la web de l'IES Benigaslo, apostant per l'educació pública.
16: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
17: ¿Sabes qué significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
11: Hoy por hoy, de la primavera.
0: Parlem de més coses d'agenda, que ja l'hem repassat i continuarem repassant-la, però anem a centrar-nos ara en la tercera mostra intercultural de la Vall. El mostra que arrenca demà dissabte, dia 16, i que estarà fins al dia 24. L'altre dia, Amparo Falcó ens va contar detalls, no?, de les activitats, especialment de la desfilada i mostra de folklore intercultural de demà dissabte. I a partir d'ahí vam desglossar pues, els actes que hi ha i vaig dir la conversa del tema de la col·laboració, afortunadament, i un any més, de l'Associació de Dones Clara Campo Amor. I, efectivament, les activitats, en aquest cas, són tres. Una d'elles, la primera d'elles arrencarà este diumenge.

0: parts i les dones també van a intervindre, o sigui que és una cosa molt important a tindre en compte. I sí, efectivament, és el tercer any que anem a participar i estem molt contentes perquè enguany hem inclòs una activitat més, ne farem tres per a participar en el mostre i les tres jo penso que són molt boniques.
1: Esta del Cineforum, al igual que la de la tertúlia de dones, este es les porteu des de la primera edició ja.
0: Sí, el primer any el que varen fer va ser adaptar el Cineforum perquè fora una temàtica que tocara el tema de la diversitat cultural, ¿vale? Ho hem fet els dos anys, enguany seguim igual i l'any passat vam preparar una... hem anat afegint, el primer any va ser el Cineforum, l'any passat va ser el Cineforum i la tertúlia, una tertúlia de dones, perquè ens vam donar compte que ja sabem que l'única manera de conèixer les persones i d'integrar-les bé i d'apropar-nos és conèixer-les i que ens conten coses. Entonces, la tertúlia de l'any passat va ser molt fructífera, molt bonica, les dones van quedar molt contentes, malgrat que al principi sempre venen una miqueta de por, com serà, què tinc que dir i tal, i volíem repetir-la i de fet mos ha desbordat i jo crec que ja tenim cua per l'any que ve, seguirem en la cosa. I després hem afegit l'exposició de fotografia, que ja serà el quart any que la fem amb la gent del col·lectiu, i enguany hem volgut incloure-la dins del mostram per la temàtica que tracta.
1: Perfecte, arrenquem este diumenge a les 6:30 de la vesprada al Teatre Municipal Carmen Tour amb Vice Cineforum. I un títol, Irene, vull que el digues tu, molt cridaner.
0: Sí, L'àvia i el foraster, ¿vale? És molt bonica. Jo serà la tercera vegada que la veuré el diumenge i estic en ganes de tornar-la a veure perquè des de que la vàrem veure la primera vegada sabien que volien portar-la al mostram perquè tracta el tema de la immigració des de diferents punts de vista i des de diferents generacions. És a dir, parla de l'àvia que ha sigut immigrant quan era jove, del seu net que és immigrant, ara està treballant en un altre país fora per trobar millors condicions de vida, el foraster que ha vingut a un poble xicotet, que no sé si sabeu, però la pel·lícula s'ha rodat majoritàriament en Algar, d'ací al costat, Algar de Palància, i jo recomano a la gent que viu per ací que s'apropi a Algar perquè han fet un recorregut on estan els escenaris, n'hi ha QRs, i pots seguir un poc la pel·lícula i és molt, molt guapet. Aleshores, nosaltres volíem passar aquesta pel·lícula perquè tracta el tema en tota la seva profunditat, però d'una manera molt... molt, molt dolça, molt agradable, molt bonica, té molts puntells d'humor, en molts moments t'arranca la sonrisa i el tema de la immigració està ahí. Jo penso que ha sigut una aposta molt, molt correcta d'este tema per a que arribi a tots els públics. Jo m'agradaria, a Jorge ja li ho he dit, que m'agradaria que la passaren a escolar, a veure si enguany la veuen i a l'any que ve la poden portar als instituts perquè la vegin els escolars, perquè com ho tracta d'una manera tan dolcet, pues no sé, a veure si els obre una miqueta la vista, perquè així pues, parla de la gent que fa, o sigui, els nostres avis han tingut que immigrar i ara la nova immigració, i perquè en aquests moments el que sembla és que els que han sigut immigrants abans, no? En altres èpoques, per diferents motius, ara, en aquests moments, no accepten els migrants que venen a buscar-se la vida, igual que abans se l'han tinguda que buscar els nostres iaios, ¿vale? I després en la pel·lícula, després de la pel·lícula, perquè vosaltres sabeu que fem el Cineforum, sempre fem un fòrum, hem convidat a unes dones que mos parlaran, unes dones migrants que han tingut que emigrar per diferents motius, econòmics, polítics, etc., i mos ajudaran a complementar el fòrum, el rate de tertúlia. Nosaltres sempre que tenim ocasió, el mes passat per exemple en la pel·lícula en el Cineforum de Sorda varen convidar a una dona sorda i a la seva intèrpret per a que mos informara i tal, va ser super enriquidor, la gent estava molt contenta i ara anem a fer el mateix, portar persones que hagin patit en elles mateixa i ses coses que patixen la gent de la pel·lícula.
1: Com tu has dit, arrenca amb somriure, però també te posa a pensar, que això és el més interessant.
0: Sí, d'una manera molt distesa, molt bonica, és molt agradable de veure, però te planteja una realitat crua i dura com la que patim en la majoria de ciutats i de pobles menuts.
1: Aquesta és la primera activitat. La segona, mateix horari, diferent lloc, que serà...

0: Jo vull recordar, sí, Vicent, que el Cinefòrum, jo, en nosaltres en el Cinefòrum del mes passat ja vam recordar a tota la gent que va vindre, que se va omplir quasi la biblioteca, que canviàvem de dia, d'hora i de lloc. De dia perquè estem acostumats a fer-lo l'últim diumenge de mes,
1: sí.
0: Este l'adelantem a este diumenge. Últim diumenge ja no n'hi haurà Cinefòrum.
1: Per tant, el dia 30 de maig no n'hi ha Cinefòrum.
0: No, exactament. El canviem l'hora, perquè sempre ho fèiem a les 6 i ara, com és maig, pues hem dit, va, a les 6 i mitja perquè allarga ja un poquet el dia perquè li doni la temps. I després d'allò, perquè en comptes de fer-ho a la biblioteca, ho farem al Carmen Tour, en pantalla gran, uh-huh, i esperem que se senca, que s'escolte i que se veja millor. Sí. I que capiga més gent, encara. Així que esperem a tot el món.
1: Bueno, però aquesta és la primera proposta. El Cinefòrum, l'Àvia i el Foloster. I el que diu Irene, que al Garo el tenim així a tir de pedra,
0: sí, sí. I a més els actors són bastant coneguts. El net de l'àvia és Carles, el fill de Carles Francino, el locutor, o sigui, mm, que és un xic conegut. Després està Jordi Ballester, que és un actor que també és d'ací del poble del costat, de Nules. La Neus Agulló és una actriu que és en apunt en una montonada de sèries i de coses, o sigui, és públic. I després n'hi ha també un detall que ens va contar una vegada quan vaig veure la segona vegada la peli, i va estar el director, me va contar que una de les actrius és una dona del poble que volia participar. També n'hi ha mestres del poble i tal, però esta dona té un paper més, a més molt, molt guapet, agradarà moltíssim, i és una dona del poble.
1: Tinc ganes de veure-la.
0: Sí, sí, sí, de veritat, està molt xula, Vicent.
1: Després tenim el dilluns 18 de maig a les 6 i mitja, però en la biblioteca també, sí, en entrada lliure i gratuïta, la tertúlia de dones, Irene.
0: Sí, hem reunit 6 dones, perquè al principi pareix que no vagis a trobar gent voluntària, perquè a totes es planta un poquet cara, això de, i tengo que hablar delante del público, però és que es fa una miqueta de nosa, però tenen tantes coses que dir, Vicent. Sí. Aleshores, si tu es dones un poquet la estructura de, mira, anem a parlar d'estes coses, ah, claro, claro, claro, enseguida te diuen que sí, i hem ajuntat, si no passa res, 5-6 dones de diversos països, i que ens contaran, pues, bàsicament això, per què han vingut, en què s'han trobat de bo i de roïn, quina és la situació també de les dones en aquests països, perquè nosaltres coneixem la nostra, però quan escoltes el que te conten elles de com estan en el seu país, dius, ostres, és normal que vulgueu vindre bon, és normal que vulgueu visir d'ahir mal que vos pese, perquè la gent que té que deixar el seu lloc de naixement, deixa família, deixa cultura, deixa la seva terreta, no sé, és molt dur pels que venen i pels que se queden allí que s'han deixat marxar. Aleshores, contar aquestes coses jo penso que és molt enriquidor i que, no sé, és una activitat que ens agrada molt i repetirem segur més vegades.
1: Per tant, n'hi haurà, Irene, el testimoni de 6 dones.
0: 6 dones, esperem, si no passa res, perquè a vegades també sorgís algun, però en principi 6 dones, sí.
1: Molt bé, això serà el dilluns i després aniríem al dijous 21 de maig.
0: Vale, el dijous 21 de maig, que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural, val? Aprofitem ese mateix dia per a inaugurar l'exposició que fem conjuntament en el col·lectiu de fotògrafs, el col·lectiu F4 de fotògrafs d'ací de la Vall, i que és el quart any que col·laborem amb ells, i estem molt contentes perquè això ja és una continuïtat. De fet, ahir estàvem preparant, estàvem muntant les fotografies, ja les tenim preparades, i estàvem dient, ai, l'any que ve segur que sorgirà una altra idea. I enguany la fem en aquestes dates perquè dediquem l'exposició a visibilitzar les feines d'aquestes dones, en què treballen aquestes dones migrants, que les veiem moltes vegades cuidant a persones majors o fent feines de casa, de neteja i tal, però tu es comences a mirar i te vas trobant en una montonada de dones que estan fent feines molt diverses, des de aquestes que diem més humils de neteja o de cura de les persones grans, que mos fan tantíssima falta, a metgesses, a advocades, a enginyeres, n'hi ha moltíssima gent, moltes dones que estan fent coses molt importants. Estan així, volem visibilitzar-les, i al mateix temps és una manera també d'apropar-nos a d'elles, que mos coneguen i no sé, estaven, a més jo tinc que dir que totes han estat molt contentes i mos han ficat totes les facilitats del món en quan anaves a preguntar-li vos importaria que vos sí, i vale, enseguida, o sigui que tot el món ha participat i és molt bonico. I després també vull dir que el fet de col·laborar en un altre col·lectiu, com és un altre grup de gent, una altra associació, com és el col·lectiu, també t'ajuda a que ells d'alguna manera obriguen els ulls a aquesta mirada violeta que tenim les dones de volem que vos fixeu en aquestes coses, volem que mireu quines són les dificultats que tenen aquestes dones o que tenen, saps? Mos ajuda un poquet a apropar-nos. Ells també mos ensenyen moltes coses, perquè les dones no sabem, mos deixen participar, algunes dones fent fotografies també, i mos han ensenyat, pues, jo què sé, pues, a enquadrar millor, a buscar la llum, la millor resolució, una sèrie de requisits que efectivament són necessaris per a fer una exposició molt digna. Jo pense que serà molt bonica.
1: No se sent dit el nom de l'expo, Elena.
0: Pues l'exposició se diu els treballs de les noves veïnes. Les noves veïnes són totes les dones aquestes que estan més o menys, hi ha gent que ja ha portat molts anys així, però hi ha gent que acaba de vindre i està incorporant-se al món laboral, i és una manera, són les nostres veïnes, són noves, entre cometes. Sí. I esta exposició estarà en l'Espai d'Igualtat i Pau, ¿vale? La inaugurarem el dijous a les 6 de la vesprada, però se podrà visitar per els matins en l'horari que estan les tècniques allí treballant, és a dir, de 9 a 2, i després els dijous per la vesprada, que és quan les dones mos solem reunir, l'espai també estarà obert per a la gent que vulga, igual que si hi ha gent que per alguna cosa no pot vindre en aquests horaris, se posa en contacte amb nosaltres i nosaltres anem, obrim, ensenyem i el que faci falta.
1: Molt bé. I fins a quan estarà això?
0: En principi hem posat fins al 17 de juny. I a més aquesta exposició ja hem aparaulat, perquè algunes de les dones que eixen és gent que està en l'escola d'adults. Aleshores, aprofitant que en l'escola d'adults han fet un espai tan magnífic per a fer exposicions, portarem l'exposició, però ja serà a inici del curs que ve, és a dir, i si molarem en instituts o alguna entitat que vulgui compartir-la, nosaltres estem oberts a oferir-la i a portar-la. La de l'any passat, per exemple, la vam portar a algun institut. Pues està el mateix, si mos demanen, és una exposició que és interessant perquè te fa reflexionar, visualitzes i ses coses que estan així al nostre costat i que a vegades no volem acceptar-les.
1: Però són les tres activitats en les que col·labora l'associació enguany. En el teu permís, Irene, aprofite també per a recordar algo del que es destacava Amparo l'altre dia, el dimecres 20, el taller d'elaboració i degustació de cuina intercultural, que estarà molt bé. I el diumenge, que n'hi ha molta expectació, el diumenge 24 hi ha competició intercultural de futbol, que serà com un xocotet mundial a escala. Bueno, tot molt interessant. La fira d'ONGs també, que no vull que se me passe, res. I, òbviament, pues, hi ser amal a càrrec de la companyia de teatre La Baldufa per al dijous 21. Per cert, vosaltres no pareu, en l'associació no pareu, eh?
0: Ja estem acabant, ja mos queda molt poquet, Vicent, per acabar i fer la pausa d'estiu. Sí, ja ens quedarà només un acte, que serà el sopar isabelí, però ja més endavant, perquè estem tancant-lo ara. Ja farem una pausa en estiu, agarrarem forces i ja estem programant per a després de l'estiu. Sí.
1: Perfecte, però no sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir,
0: no,
1: per a tancar-hi.
0: No, agrair-te que mos dones l'espai per a contar-ho i convidar a tota la gent, perquè tots els actes seran molt bonics i molt interessants. Que vinga tota la gent, són actes oberts i gratuïts i vos esperem a tots i a totes en tot això. Gràcies, Vicent.
1: Gràcies i que vagi bé. Bon dia.
0: Bon dia.

0: Laura Meloni, bueno, cosa della tecnica, ma cavate il bollettino, ma ascoltate il Chocotet Avance, dei compagni della Radio Valencia. Ora io, da le scuole come l'IA, nuvolat, in instabilità. Andiamo a ringraziare la tertulia, una tertulia molto speciale, molto interessante, hanno passato molte cose questa settimana, le che passeranno perché tenim un cap de settimana elettorale, domenica elettorale in Andalusia. La vaga educativa que veu que també ha protagonitzat un dels arguments del butlletí de la una de la ser i més coses, perquè avui la vall també s'ha donat minut i resultat, com li agrada dir a l'alcaldessa de la vall, Tania Baños, de les obres del parc aquàtic, la previsió, la programació. Primer, com sempre, l'agenda, que compta el que porta. Concert de la Ronda Llavallera, avui divendres, parle. En Pedrau, en les festes de la Colònia Segarra, arranquen també les de Sant Antoni Abat en la plaça de l'Assumpció, en la 20a edició del concert de Pasdobles Taurins. Demà dissabte, la 5a de la Falla ja estem tots. La jornada d'exhibició de la Guàrdia Civil al recinte Firal. Arranca la tercera mostra intercultural Mostra en la plaça del Parc, lliurament de premis de les Creus de Maig, la dansa de la Vall, el concert dels Peus de la Verge en la capella de la Mare de Déu dels Desemparats, per als aficionats taurins bous al recinte de Sant Antoni Abat. I el diumenge, pues, la jornada de les famílies diverses de la província de Castelló en la plaça Enric Valor, davant l'IES Botànic Cabanilles. Això i moltes més coses. Pues en no res, entrem en la tertúlia.
1: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de Cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
2: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
3: Josep Tur, Vicent Aparici, Rafael Orenga. La tertúlia.

0: I ara sí, en este divendres 15 de maig, per cert, és Sant Isidro, ui, si no m'enganya, no? Sant Isidro Labrador. En este divendres 15 de maig arranca la tertúlia i a l'igual que el divendres passat. Bueno, començaré primer saludant a la gent que està en l'estudi, en aquest cas, Vicent Aparici, què tal, com estàs? Bon dia, bona vesprà.
1: Hola, bon dia. Així estem.
0: Has vingut en paraigües i tot.
1: És que, bueno...

0: no sé, Amparo, que entén molt del temps, m'ha dit agarrar paraigües que plourà, diu, allà per Calés 2, més o menys, a veure si ho acerta. Ho acerta millor que l'Ombra del Tempo.
1: Però sí, de moment jo tinc totes les
0: fintes. És que no res, en el paraigües m'era vingut per si de cas, per si de cas. Més val ser precavut sempre.
1: Molt bé, previsor, no?
0: Previsor en cada moment, sí.
2: Per telèfon, Josep Tur, que com va aquesta recuperació? Josep, bon dia, bona vesprà.
3: Bon dia. Pues así estem. A partir de la setmana que vam començar a llevar millar les grapes, suposo que una sí i una no, i no res, creient al metge i fent els exercicis corresponents, i després ja veure si quan lleven les grapes, com dic, una miqueta més d'intensitat i en la recuperació. Bueno, això és qüestió de paciència i de fer cas.
1: Molt bé. I en Gersenet, no sé si de manera curta o llarga, això no t'hi ve a veure, però en Gersenet, Rafa Orenga, bon dia, bona vesprà.
4: Bon dia, manera curta. Encara saps manera curta, ja.
1: Ara t'he vist, ara t'he vist.
4: Bueno, Josep, això és xapa i pintura. Mentre siga xapa i pintura, no n'hi ha problema.
0: Ahí estem.
3: Ja ho sé, Rafa, això és qüestió d'una miqueta de temps i ja està, afortunadament.
1: Bueno, pues content de que estigueu així un divendres més per a parlar de coses. Des que vam encetar la setmana estem en el tema de la vaga indefinida, però aneu a permetre-me que arranqui en lo local, perquè este matí les obres del parc aquàtic, o de la piscina, cada un li diu com vol, ha sigut notícia,
5: que és pràcticament visible a ulls de tota la ciutadania. Podem confirmar que l'1 de juliol obrirà les portes el parc aquàtic del paratge de Sant Josep i que en els propers mesos ja estem ultimant, com s'ha informat en determinats moments per part dels regidors de l'equip de govern, que ja estem preparant la gestió, les borses d'ocupació que anem a gestionar, com dic, des de l'empresa municipal, esta infraestructura, que sempre hem cregut que mai l'Ajuntament haguera tingut que perdre la direcció d'aquestes infraestructures i, per tant, un projecte completament diferent, no? Que està creant expectativa en els més menuts de la ciutat i que les famílies ja sé, no?, que tenen ganes de que obriguen les seues portes. I la planificació en quant a la gestió que tenim del propi parc aquàtic és que anem a contractar entre 7 o 8 persones, que seran entre socorristes que hauran d'estar tot l'horari així i que, per tant, s'hauran d'anar complementant, personal de taquilla i personal de cafeteria, que, com saben vostès, en les borses que vam traure també anem a gestionar de forma directa la cafeteria del parc aquàtic, de la mateixa manera que gestionem Cacova, i que pensem que pot ser un bon mecanisme per a una instal·lació que és molt temporal, que només estarà oberta 2-3 mesos a l'any i que, per tant, per a que una iniciativa privada pugui accedir a una instal·lació que només està oberta 2 o 3 mesos a l'any, és un problema també a l'hora de coordinar-nos. Així que la gestionarem de forma directa i complirem en tot allò que des de l'enquesta que vam fer per a traure endavant este projecte, on va participar 1.200 persones, complirem tots els ítems i tots els objectius que la ciutadania ens va marcar que volia en el projecte, no?
1: Ja teniu el banyador o què?
0: Home, sí, la veritat és que ja tocaria, no? La veritat és que estem parlant d'unes instal·lacions que porten molt de temps parades i que molta gent moltes vegades pensàvem, bueno, i això què passarà, si al final què farem i demés? Va aparèixer este projecte, que jo crec que és un projecte molt, molt interessant i que pot ser un projecte important per el que és el desenvolupament turístic de la zona. I, bueno, pues en principi, pues estem expectant, efectivament, que se consolide el que s'està dient ara, que a partir de l'1 de juliol pues aquestes instal·lacions poden estar en marxa. Seria molt important, certament, per al nostre poble, i seria una alegria que, efectivament, fora aixina, no? Insistir després de molt de temps on pareixia que el paratge en eixa banda, no, d'ahir, s'havia quedat una miqueta abandonat i, bueno, pues ara reprèn una miqueta pues el pols i que puguem veure ahir pues una activitat turística i també una miqueta per la gent del poble, suposo també, que pugui ser interessant. El banyador així sempre el tenim preparat, perquè quan no mor anem a Moncofa o no anem a Xilxes, i si no mor anem a la piscina i el que sigui, i ara, efectivament, pues mira, si el podem gastar per anar a eixa bonica instal·lació, pues millor que millor.
1: Pues ara estic curiós, perquè crec que hasta en la Llosa tindran un xiringuito en ese quilòmetre de platja que té. No sé si usted clar del tot o quasi, crec que estava l'altre dia l'alcalde Ximo Llopis content de que al final haver sigut possible algo, que a veure com ho fan, per a també respectar tot aquell entorn natural, que
0: sí,
1: la
0: perquè
1: cosa
0: això està al mig d'un entorn, exacte, està al mig d'un entorn protegit,
1: no
0: entorn
1: serà de qualsevol, protegit, de qualsevol manera,
0: i per tant efectivament pues, s'haurà de fer en el respecte a les condicions, claro, que fixen, claro, des del punt de vista ambiental en la zona, clar. Però seria interessant també.
1: Josep, i la recuperació que vaja pronta, si no arribes a l'1 de juliol pel Banyagón.
3: Bueno, intentarem. A veure, jo crec que no fa falta dir que era una actuació que desitjada i que feia falta. Jo crec que si tocaves un poc la fibra de la gent, veies que tenia ganes d'eixa infraestructura. El que sí és cert és que una cosa és voleu des de dins tot el que ha sigut el procés fins a arribar a l'estiu de juliol vist des de dins, i una altra cosa és vist des de fora, perquè la quantitat de problemes que s'han hagut de solucionar, primer per a poder llançar un projecte des de l'Ajuntament, un projecte que no és només per solucionar un problema puntual que poguera haver en el sentit d'un servei com era una piscina, una simple piscina, sinó anar una mica més enllà, prou més enllà, i a més una actuació que poguera al mateix temps animar a que hi haga una inversió, que hi hagi inversions des del punt de vista del sector privat també, i n'hi ha altra banda del paratge que desgraciadament sempre s'ha notat que ha estat baix mínims. Per tant, té un doble vessant el fet de solucionar un problema que ja estava pràcticament enquistat i que n'hi havia que resoldre. Jo crec que ha sigut resolt correctament, i un altre vessant, el d'atracció d'inversions, era diversificar l'oferta que puga haver, sobretot pensant en temporada d'estiu, diguem des de final de maig fins a pràcticament els finals de setembre, sobretot. Per tant, esperem que sigui així. A partir d'ara també veurem si hi ha moviments o no hi ha moviments en el sentit este segon que estic dient, i en última instància esperem que se doni un servei, perquè al fi i al cap està pensat també per a donar un servei públic a gent de la vall que no té altres possibilitats d'estiuejar en altres llocs, i sobretot també que siga un atractiu més per a la gent que ja de per si ve a les coves, que ja és un superatractiu, que puga també disfrutar i quedar-se tot el dia en aquest tipus d'instal·lacions.
1: Molt bé, Rafa, tu com ho veus tot això?
4: No res, poc afegir. Primer que tot, que és una molt bona notícia per al poble, que l'1 de juliol s'obrin les piscines de Sant Josep, en el parc aquàtic, i segon, jo ficaria l'èmfasi en el que acaba de dir Josep, que a més de ser un incentiu des del punt de vista del turisme i de la gent que ve puntualment o que pot desplaçar-se d'un altre lloc cap a la vall, però sobretot pensant en els xiquets, els adolescents i les famílies que no tenen la possibilitat d'estiuejar en cap lloc, només que se tenia que quedar en el poble, pues que tinguin un atractiu, un incentiu, un lloc on divertir-se, on tindre un oci saludable, i que això sigui assequible econòmicament per a totes les famílies de xiquets i adolescents del poble que no poden desplaçar-se a Xilxes o a Moncofa, o que no poden anar-se'n de viatge, que són la majoria.
1: Molt bé, pues en esta notícia que avui, justet, en l'Equador del mes, divendres 15, s'ha traslladat i s'ha confirmat, bueno, algo que ja Tania Mañol, l'alcaldessa, ja ens havia avançat que seria sobre la primera setmana de juliol, setmanes enrere, però si avui ja tenim la confirmació damunt del dia i pràcticament l'hora, pues millor que millor, i ara seguir l'estat d'estes obres. Com dia esta setmana també estem parlant de la vaga indefinida d'educació, de l'alta participació, Se parla de la paraula històrica, l'acaba de nomenar ara en el butlletí de la UNA a nivell nacional el company de Radio València, Juan Magraner, de que de voltes es

0: utilitza, bueno, pues este qualificatiu, però hi dia, tenor del que hem escoltat, que sí, que avui se pot dir perquè és així, no?, el que està passant en València. Ahir va haver una reunió en conselleria i el sindicat, crec que no va deixar satisfet, no?, a la postura que n'hi havia reivindicativa. De fet, n'hi ha una altra per al proper dilluns. I este matí comentàvem també, o escoltàvem un dels talls, este cas que venia de la diputada autonòmica de Beatriz Gascó, que tampoc sé el que podrà portar a... Crec que està fet ahir, no?, quan se va acabar la... i s'encontra, però a veure què aporta a la possible solució, perquè dia això.
1: Al parecer, el dinero sí que era la excusa de algunos sindicatos para mantener abierto este conflicto, porque la consellería ha puesto sobre la mesa medidas que los docentes llevan años reclamando, como son la reducción de ratios, menos burocracia, más recursos para la inclusión, formación, pero es que nada parece ser suficiente para los sindicalistas. Por respeto a los docentes y al enorme trabajo que hacen cada día, este consejo está intentando avanzar en acuerdos que mejoren sus condiciones y que respondan a problemas que llevan demasiados años arrastrándose y que gobiernos anteriores deberían haber resuelto. Hoy no se ha podido llegar a un acuerdo, pero la negociación sigue abierta. Ya son 30 las reuniones mantenidas desde septiembre y las que hagan falta tener. Nosotros seguimos apelando al entendimiento, porque hay miles de familias pendientes de cómo termina este curso y más de 30.000 alumnos que en pocas semanas se van a jugar su futuro.
0: I vos surti algun segon eix més, perquè ens quedem en el que ens contava ahir l'actual regidor d'Educació en la Vall, Manel Agea, que parlava d'identitats.
2: Que nosaltres teníem una miqueta més de mà esquerra, formem part del sistema, coneixem, sabem per on podem tirar, podem millorar-lo, se va millorar de fet, se va posar el banc de llibres, se va posar tot el tema d'edificant. I edificant, sempre ho he dit jo, és una proposta, la nostra. Quina és la seua? Ninguna. Diners a la concertada, infraestructures velles i no renovem i no mos gastem més diners ahí. Per tant, me preguntaves com s'arregla. S'arregla ficant recursos i reordenant prioritats. Si per a ells la pública no és una prioritat, que almenys accepten els diners del govern d'Espanya, que nosaltres i per al govern d'Espanya sí és una prioritat, i que invertisquen aquests diners en educació. Jo crec que no és tan difícil.
0: Vicent Aparici.
3: Bueno, jo per començar una miqueta, jo recordaré sempre les reivindicacions d'aquelles persones que tinguin, com hem dit ja en l'altra tertúlia, que entenguen que la seva situació no és l'adequada en el seu lloc de treball per les coses que siguin, no? I per tant, això és la primera qüestió que tinc que dir, i per tant, res a dir respecte del dret que la gent tinga, pues, inclús a manifestar-se, si entenen que no, que les coses no estan funcionant de la forma que ells creuen, no? Però a mi me dol una miqueta que ara estiguen en aquestes declaracions que ens han dit i unes altres, abandonant el tema, pues, persones que formen part d'equips que durant 8 anys han tingut el govern, el Botànic, per exemple, i que en aquests 8 anys tampoc han fet res al respecte del que estem parlant ara. I per tant, aquesta, com diuen bé la gent, és una qüestió que ve des de fa molt de temps, no? I que bueno, ara pareix que siga només culpa del que acaba d'arribar en este moment, no porta 3 anys, és igual en este moment. Això a mi me dol una miqueta perquè no crec que siga lo més correcte, no? Jo crec que se fa ara perquè se fa ara, és una casualitat que se faci justet ara, un any d'eleccions, i perquè no s'ha fet abans i tal, i a mi no me convences el raonament. Jo l'únic que sé que tinc que dir és que en l'any 2007 aproximadament, crec que va ser, però sobre el 2007 o 2010, en un govern que era el conseller era Alejandro Fontdemora i Paco Camps el president, sí que és veritat que se va pactar una sèrie d'increments salarials a la gent que anaven des de en aquest període de temps, i que crec que era un augment progressiu a partir de 100 euros fins 300, etc. Però es va parlar d'això i es va intentar solventar o acondicionar d'alguna forma les coses en aquell moment. Des d'aquell moment no s'ha tornat a fer res a este respecte. Parlant, per exemple, del tema de lo que és una de les reivindicacions, no? Respecte, per exemple, de salaris. I respecte d'altres coses, crec que tampoc s'ha fet massa. Però, claro, ahir hi ha hagut distints governs, no? I a mi ara, pues, me sap una miqueta de mal veure que s'abanderen coses per part de persones que pertanyen a col·lectius que han format part d'un govern, el govern del Botànic, que durant 8 anys pues, pràcticament no ha fet res tampoc en estructura. Des de luego en el tema salarial gens, això ho tinc molt clar. En altres coses potser encara podem discutir de si varen fer alguna cosa en el tema dels ràtios o de més i tal. Jo crec que en este tema pues, anar a la confrontació sempre és mala cosa, anar a la concertació i dialogar és el que toca, i jo espero i desitge que en este tema pues, se puguen assentar d'una forma adequada i que se puga resoldre el tema d'una forma adequada, no? No crec que siga bo continuar en este conflicte, des de luego no pels xiquets ni pels mateixos professors ni per l'administració tampoc, i per tant espero que s'alcance un acord dialogat i que el tema se resolga de la forma més ràpida possible.
0: Bueno, si tenim a dos anys feliçment jubilats, o això vull pensar, que esteu feliçment jubilats, Josep i Rafa. Josep, t'escoltem.
4: A veure, jo, en primer lloc, per les manifestacions que mos has ficat,
0: sí.
4: Sembla ser que la conselleria ara tot ho aboca a que mira si estem oferint, volem solucionar-ho tot, però com volen més diners, i això és absolutament incert, és una mentida. Primera i principal perquè, mireu, per primera vegada, o que jo recorde, tots els sindicats de l'ensenyament estan d'acord en totes les reivindicacions que s'estan fent. I la prioritària i la primera no és el salari dels professors, que ja sabem quin és i com ha anat perdent poder adquisitiu. Això és indiscutible per part de tots els sindicats. Estem parlant d'ESTE, de comissions, d'UGT, d'AMPE, de FESIF. Tots, per primera vegada, en les reivindicacions que s'han pactat per part dels treballadors de l'ensenyament, estan d'acord. I això ja vol dir molt. I el que no pot ser és l'estratègia ara de la conselleria de dir que s'han oferit tot, que no diuen que han oferit. No diuen res, és com tot ho tenen damunt de la taula, però clar, com el que volen és cobrar més, això me pareix totalment indecent. Clar que han hagut prioritats en els governs, i tant que han hagut prioritats. És que el discurs és de dir, no s'ha protestat, i tant que s'havia protestat, i tant que sabia quines eren les prioritats. I fa uns anys, quan la conselleria va veure que la prioritat era la gran inversió que s'havia de fer en col·legis nous, en instituts nous i en manteniment, en arreglos, no des que depenen de l'Ajuntament, sinó en adequacions d'instal·lacions educatives, això era molts i molts milions. I clar que també s'havia vist la gran inversió que calia fer en el xarxa llibres perquè les famílies pogueren anar més desahogats i no gastar-se la quantitat de diners que costaven els llibres de text quan venia el començament de curs. Hi havia moltes famílies que anaven a ofegar-se. I ahí se va invertir molt i molts diners també. Per això eren unes prioritats. Clar que reclamaven també que la qüestió salarial hauria de revisar-se, però davant d'això, jo crec que els 5 sindicats, a més, en aquell moment van veure quines eren les absolutes prioritats. Tot el de les necessitats educatives especials, l'esforç que se va fer, això la gent de fora no ho veu. Se veu des de dins de centres. La quantitat de recursos que se van ficar i de personal que se va ficar per a atendre les necessitats educatives especials dels alumnes, el que va suposar les baixades de ràtio. Claro, ara què passa? Ara el que veus és que resulta que s'està invertint això, que cada vegada l'aposta és menys per aquestes qüestions que afecten a una educació pública, a una educació que vols fer de qualitat, i resulta que en el poquet de temps d'esta conselleria, que ja va fer quasi una legislatura, resulta que veus com tot allò que havia anat aconseguint-se, que era prioritari, ha anat cap arrere. I això és el quid de la qüestió. I a més, en l'agravant de tot el procés que s'ha fet per tal de desprestigiar el valencià, la llengua vehicular de molts i molts centres, ja començant en aquella consulta que ha sigut un fracàs, és a dir, voler toquetejar absolutament tot per afavorir, evidentment, a la privada i per afavorir la privada concertada. I això és el que s'indica i s'han donat compte. Cal reivindicar absolutament tot una altra vegada perquè s'està endarrerint, s'està anant darrere del que s'havia aconseguit. I ahí és on la conselleria hauria d'entendre que n'hi ha una sensibilitat per part de tots els sindicats de que això no pot ser. La pública no se pot degradar. La pública, al revés. Al revés. S'ha de potenciar. I, per tant, primer parar i no anar en re una altra vegada i després, com a una cosa més, perquè ahir els sindicats ho entendran perfectament, sempre ho han entès el professorat, sempre sabem que n'hi hauran unes prioritats abans que el nostre sou. Això ho han entès sempre, i esta vegada també.
0: Pues escoltem a Rafa i apuntar simplement, estic mirant els últims apunts sobre el que estan contant els companys de Ràdio València, que diuen que, com s'esperava, aquesta manifestació unitària convocada avui en València en recolzament de la vaga indefinida, congregada a desenes de milers de manifestants provenents de diferents punts de la comunitat valenciana, justet en el dia en què es complís la setmana de l'inici de la mobilització, després de nombrosos actes reivindicatius en tot el territori. Una manifestació que arrencava des de la plaça de Sant Agustí i que conclourà en la de l'Ajuntament. Rafa, ara sí, t'escoltem.
5: Bueno, primer una cosa curiosa. Que he vist jo avui unes imatges de la taula negociadora i tenim una ballera ahí, de negociant. En nom de Comissions Obreres, Txelo Valls, Gregori.
0: Ah, pues mira, un dato curiós que t'agraeix que aportes.
5: Sí, si pots contactar amb ella, tindràs informació de primera mà.
0: Molt bé.
5: A veure, explicar tots els motius per als quals el professorat està fent aquesta mobilització i esta vaga, i ja han anat els sindicats ahir a la cadena SER i la premsa i les teles i els puestos, i estan superexplicats els motius, i evidentment són motius, molts d'ells són motius de fons, i no és només un problema econòmic de jornal, sinó també són problemes d'instal·lacions, problemes de personal, problemes de ràtio, condicions laborals. Això està més clar que l'aigua. I són problemes vells. I jo m'agradaria que la gent que està escoltant-nos entenguera, i jo t'ho diu una persona que en els 40 anys d'ensenyament que he treballat, jo crec que he fet quasi totes les vagues. Jo tinc una carpeta en ma casa només de sancions per haver fet vaga. I vaga des dels anys 70 fins fa 10 anys, això que em vaig jubilar. Però el professorat té unes característiques, professorat funcionari, i és que no té la cultura del sindicat, de l'obrer industrial, que cada dos o tres anys negocia el conveni, fa una lluita sindical, fa vagues, i negocia el conveni. Això no existeix en un món funcional del professorat. El professorat va acumulant els problemes. La burocràcia, les ràdios altes, la falta de recursos, la congelació del jornal, la pèrdua de valor adquisitiu, ho va acumulant, fins que arriba un moment que la gent ja està tan agraviat i té acumulat tantes coses que diu, salta i diu, ah, per totes, anem a la vaga. I això és el que està passant en aquests moments. I li ha tocat al govern del PP. Però tot el govern del PP, perquè d'altres coses, el Partit Popular ja ha deixat ben clar des que està manant que la inversió en l'escola pública no és la que toca.
3: Rafa, ha tocat el govern del PP, sí, en Catalunya, que jo sàpia, no governa el PP, li toca el govern del PSOE.
5: Bé, sí, i està
3: clar. El PSC, vamos, en este cas.
5: Però perquè que quede clar també, l'educació està transferida. L'educació està transferida i l'educació del País Valencià és responsabilitat del govern de l'autonomia valenciana. Exacte. Per tant, aquí és que t'hi digui, pues, els que n'hi ha ahir, i això t'ha tocat, i tenen que fer front. Se pot fer front de moltes maneres, però la manera en què ha fet front la Conselleria d'Educació a mi em pareix una barbaritat. La Conselleria d'Educació a ir, o después de ir, ya no recuerdo cómo va a ser el tema este, a ir, va a contestar al sindicat y va a dir ben clar, de salaris, zero, y de lo demés ya parlarem. Si davant d'una mobilització, d'una proposta de vaga general de la de l'educació indefinida, després del llistat de reivindicacions, la primera resposta de la conselleria és de salari zero i de la demés ja parlarem, pues, evidentment, això el que ha fet és que la gent encara estiga més encesa i, per tant, la manifestació d'avui està sent un èxit en participació, perquè la gent està molt crema. La gent està molt crema perquè està molt farta, perquè ha acumulat situacions. En el moment que mori la vall, si tu tens unes instal·lacions, com per exemple el Cabanilles, si tu tens instal·lacions que fa 20 anys que està parlant-se d'elles, instal·lacions que estan en unes condicions deplorables, si tu tens el salari congelat o no tens, o perdent poder adquisitiu, si tu necessites recursos que no tens, burocràcia t'etapa, etcètera, etcètera, etcètera, pues al final la gent no pot més. I pense que la conselleria hauria de sentar-se a negociar en una altra voluntat, en un altre espírit, perquè això és una situació del que està passant dins d'un problema que és general, perquè en sanitat està passant el mateix. I està passant el mateix d'instal·lacions, de Renfe, que tenim una situació molt greu, i és que durant anys estem vivint de la renta i ara resulta que hi ha moltes inversions per fer.
3: Este tema s'ha de resoldre per la via de la negociació, i que per tant s'haurien de sentar en una taula i no alçar-se pràcticament des que el tema no estigui resolt, no? Jo crec que és això, com diria Rafa, demostrar interès i ganes de parlar i de negociar, i fer-ho, evidentment. Jo he sentit avui la conselleria que ho va dir, no me'n recordo si era avui o ahir, que dia que este cap de setmana ja estarà tot el dia allí, que no com si diguin, bueno, no m'alçaré de la taula si fa falta, doncs aquest espírit me pareix un bon espírit. Després ja sabem que els plantejaments després seran d'acord en els pressupostos i un munt de coses que se tenen que veure com estan afectant totes aquestes coses, no? Però jo també discrepo una miqueta en lo del tema dels retrasos en aquestes coses, en algunes, no? No sé, Josep igual m'ho pot aclarir, que jo no ho conec tan bé, però jo no sé si en el tema de ràtios n'hi ha una cosa distinta.
0: A Josep, perdona-me, si ara estem tractant de recuperar la connexió,
3: vale.
0: Que és el que...
3: Vale,
0: si que
3: no
0: a Rafa sí que el tenim per
3: sí,
0: ahí.
3: Sí, però si està ahí Rafa, millor m'ho pot
5: sí, aclarir. Sí, jo m'he fet una senyal en la pantalla dient-me que la connexió és dèbil, però
3: ja,
5: bueno.
3: Molt bé. No, que Rafa, que jo dia que, per exemple, quan parlem del tema de ràtios, i jo no sé, no crec que s'hagi augmentat de ràtios ara respecte a el que teníem en la legislatura anterior, no?
5: Vicent, per un problema que és tècnic.
3: Clar.
5: És tècnic.
3: N'hi ha que parlar de totes aquestes coses. En principi, quan tu descarregues sobre un govern una qüestió, és dir, a veure, anem a aclarir bé este govern en què hem empitjorat les qüestions que teníem fins ara. Se li pot dir, mira, és que nosaltres volem que les millores, per damunt de tot. Tot i pensant que, efectivament, això no ve de tu. Ve de antes o el que sigui.
0: Ja vols escoltar, Josep, si vols formular la pregunta.
3: Josep, no, estava comentant una miqueta d'especificar clarament aquelles coses que puguem dir que han empitjorat en este govern. Jo no les veig, que és dir, els ràtios, per exemple, s'han augmentat en esta
5: legislatura. En el tema de ràtios és una aportació tècnica. Les ràtios se consideraven d'una manera quan jo i nosaltres treballàvem i antes de jubilar-nos i fa 20 o 30 anys la ràtio segueix el número d'alumnes, però és que en aquest moment les aules tenen una composició que fa 20 anys no tenia. En les aules tu tens alumnes en necessitats educatives especials, sí, que estan integrats en l'aula. Això, si no se fa un reforç de personal, és un animal, no se pot fer, perquè no pot eixir bé. Però a més d'això tens una proporció cada vegada més gran d'alumnes immigrants que venen de tres països i que n'hi ha que tindre un tractament especial. Per tant, l'activitat en les aules s'ha complicat per tres. Per tant, no se pot, no és de dir, és que en tenia 30 i ara en tinc 25. No. La ràtio ara és molt més difícil de calcular i fa falta més personal i més recursos per poder atendre una diversitat que fa 20 anys no existia.
3: Però fa tres sí.
5: per exemple,
3: això és el que volia dir. Fa tres, sí, quan jo dic de comparar i descarregar la responsabilitat sobre el govern actual, la meva pregunta és, en què ha canviat això tant o en què ha empitjorat tant, perquè això que

0: Tu dius fa 3 anys ja estava, Rafa.
1: Josep, vols incorporar-te?
2: Sí, no, igual que...
0: M'apliqui el que vull dir o no.
2: I el problema de les instal·lacions ja estava.
0: Claro,
2: sí,
0: claro.
2: Sí, sí, però el tema està que entendre-ho. El professorat ha aguantat perquè, a veure, tots aquests dèficits no han necessitat la llum perquè el professorat, i ahir n'hi ha que reivindicar això, ha fet un esforç d'intentar tirar davant com siga. El professorat tira davant com siga, en les condicions que siga. S'ho van tenir a l'aula perquè no hi ha aire condicionat. Ara ja veuràs tu el mes que ve lo difícil que és donar classe al mes que ve, en qualsevol escola o en qualsevol institut.
0: Sí.
2: Per el tema de que no se pot, no se pot fer en de calor. Pues, això, la gent ha fet front, ha tirat endavant, fins que no ha pogut més. És que és un tema, és evident. La gent no pot més ja. L'ha reventat.
0: És evident que no és una cosa que vinga d'ara, però ja té que apitjorar el govern que n'hi ha ara.
1: Josep, t'escoltem.
2: Home, clar, naturalment. I en bones maneres.
0: Sí, no, no, això estic d'acord, això estic d'acord.
3: Me sentiu?
1: Sí, sí, parla. Sí, Josep, us escoltes?
0: Se perd.
1: Pues no me'l dona com que s'ha perdut la connexió. Estava ahí, Josep. Bueno, pues tractarem de recuperar-lo.
2: Sembla que n'hi ha... Això és el titani que n'hi han ficat.
1: No. Sembla que era una mala cobertura, sí. Increïble. O almenys per la zona nord me comentava ell.
0: Però alguna vegada també meteorològic.
1: Del carbonaire. Mentre recupere la connexió, ara entrarem en el tema d'Andalusia. Però mira, aprofite, Vicent Aparici, perquè... Demà estareu per la zona, l'equip de Paco Camp. Bueno, en Eslida, sí, sí, bona mel, bon de tot. I la setmana que ve en València.
0: Sí, no parem, és dir, ho hem parlat ja sí moltes vegades, no parem. Ahir va obrir Paco Camps una seu del candidat del nostre projecte a la presidència del Partit Popular en València, i una seu a la que pot atendre la gent personalment. Demà, dins dels... aquestes qüestions que fem de reunir-nos en els militants, en Paco Camps estarem en Eslida, en un esmorzaret popular i reunió i xerrar i tal, que esperem pues, 50 o 60 persones, que estan molt bé pel que és la nostra zona. I després tancarem de moment en el primer gran acte de Paco Camps a nivell de la comunitat, que serà en València, que serà en Vélez Evenys, i serà el dia 22 de vesprà a les 7 de la vesprà, pues en el que ara pues la gent jove parla del tarder, la gent jove parla de tardeo. Entonces, bueno, ara hem organitzat un tardeo amb gent jove i més gent i de més, però bueno, és que va ser un acte prou massiu. Estem pensant en que podem tindre perfectament 400 o 400 i pico persones en aquest acte, i per tant això és la posta en marxa de la campanya de primàries, però d'alguna manera de Paco Camps, pues, en este camí cap al Congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, sí.
1: Bueno, pues ara mentre recuperem a Josep, que encara no tenim la connexió, Rojo, vaig a llegir un titular del tema d'Andalusia, però vull que comences tu, perquè diu Juanma Moreno, o almenys, això l'han entrecomillat, no? O la majoria absoluta o el lío. Un presupuesto de 53.000 millones no puede ser gestionado por alguien que vive en Madrid y no conoce Andalucía. Rafa.
2: Pues sí, la aposta del PP en Andalucía és la majoria absoluta. Les enquestes pareix que donen que està la cosa real, i és normal que al final de campanya pues peguen un apretó en aquest sentit. La senyal és aquesta: voteu-vos al PP, no voteu a Vox, perquè això permetrà una majoria absoluta com la que n'ha hagut fins ara, més estabilitat, perquè li ve molt tort a Juanma Moreno tindre que negociar en Vox, com ha passat en Aragó, Castilla i Lleó o Extremadura. I això és normal en la campanya, l'apretó va per ahí. Ara veurem, perquè la cosa està en un ai, que pare que siga que és l'únic ai, perquè des que està passant en les enquestes, el que diuen bàsicament són dues coses. Una, que el govern està en la majoria absoluta o no del PP,

0: per sí. algun problema així al carbonell de
1: combustió. T'ubiquem una miqueta, suposo que haurà sentit també al final quan parlàvem que és el tema de, lo, de les ràtios i tal. Bueno, la, el tema és que això ve de llarg i que ha esclatat ara.
0: Sí,
1: i...
0: sí, això ho escolta, però a veure, anem a veure, és que pareix com si diguérem així n'hi havia tota una sèrie de problemes que són els que n'hi ha ara, que no estan resolts, i resulta que ara s'aboquen tot sobre el govern actual. Jo crec que això tampoc és cert. Jo en la primera intervenció que he fet, crec que volia que s'entenguera que en els 8 anys del Botànic s'havien establert unes prioritats en molta inversió, en molta inversió, i no vull dir tampoc la incorporació de professorat nou que va haver en aquests 8 anys, i aquestes prioritats han anat complint-se. El problema és que després, i si aquestes prioritats que s'han de seguir, tu el que vols és parar-les i tirar-les endarrere, i encetes nous problemes dins de les aules per al malestar del professorat, com ha sigut tota la qüestió de voler tocar aquest fals paraigües de la llibertat educativa i de l'elecció de llengua, això ja demostra quina és la teua voluntat des d'un punt de vista de govern en educació. I això encara agreuja més. Clar que n'hi ha problemes, que n'hi havia problemes que vindran alguns que no s'han resolt en 8 anys de govern. Clar que n'hi quedaran. Seria estúpid negar-ho. Però el problema és un problema de voluntat i de orientació política en educació per tal d'afavorir un determinat tipus d'educació, però el que ha de ser la educació pública o gratuïta, universal i per a tots, i si és en el nostre cas respectant i protegint i recolzant l'ensenyament en valencià. Això és el que me faltava per dir.
1: Molt bé. I després hem parlat del tema d'Andalusia, del titular.
0: He sentit a Rafa, sí. Bueno, a veure...
2: sí, jo encara no dic res, ara
0: el que diuen les enquestes és impepinable, és a dir, moltes enquestes d'unes determinades capçaleres. Altres maticen algunes qüestions. Jo el que veig i el tipus de manifestacions que fan els polítics, veig prou preocupat a Juanma Moreno, que si no pot treure la majoria absoluta, jo també estaria preocupat si estiguera en la seva pell. Només fa que llançar el missatge de que en Vox seria impossible governar Andalusia, etcètera, etcètera. Això ja vol dir alguna cosa, vol dir que tem que pugui perdre la majoria absoluta. I l'altra qüestió que veig és que si no n'hi ha una major participació, perquè tots parlen de que n'hi ha una sèrie de vot en l'abstenció que podria anar tant al PSOE com a l'esquerra del PSOE, si no se mobilitza i ixa bolsa de votants que ja en les eleccions passades havien quedat en l'abstenció, l'esquerra evidentment ho tindrà complicat.
1: Vicent, pues gràcies, que t'escoltem.
2: Home, el meu anàlisi és... Fíjate, vaig a fer-lo el més ràpid possible. Estem en una situació en la que el que diuen les enquestes, en conjunt, és que n'hi hauran, en un Parlament de 110, n'hi hauran de l'ordre de 70 i pico diputats entre PP i Vox, i després, en els grups d'esquerra, pues el rest. Un Parlament de 110, pues 30 i pico, o per ell. Per tant, això és una primera qüestió que n'hi ha que ficar damunt de la taula. La qüestió és, d'aixòs 70 i pico que van eixir del vot, diguem, de centre-dreta i de més, interessa que estiguen en un puesto on tots estiguen més tranquils i tots estiguen més còmodes? Sí, per això Juanma Moreno està treballant d'una forma intensa, inclús en algunes declaracions, diguem, dures, respecte de que el vot ixe vaja al Partit Popular. I ara jo veig una situació paradògica, no? Quan pareix que se produeix una campanya en la que el PP intenta evitar dependir de Vox en el govern, tot el resto, tots treballen per intentar que el govern

0: del PP depenga del vot de Vox. Això jo crec que també ens hauríem d'invitar a tots a una reflexió una miqueta, no? I jo en aquest sentit pues crec que el que té que fer majoritàriament la gent de centre i centre dreta és votar a Juanma Moreno, perquè dins d'aquest conjunt de 70 diputats pues que siguin, si pot ser, 55 com a mínim, o 56 o 57, siguen del PP, perquè se produïsca un govern com el que n'hi ha ara, que és un govern moderat en Andalusia. I això és la meva perspectiva. Se va produir segur? No. Se va produir segur? No. Jo en els datos que veig, pot ser que en aquests moments el tema se quede a un o dos vots de la majoria absoluta, o que passen un o dos vots de la majoria absoluta. És molt distint que passi una cosa o que passi la següent. Jo, des de luego, preferís clarament que passi la de un o dos vots més que la majoria absoluta.
1: Alguna matisació per ahir?
2: No, sí, és que pensé que, però que diria Vicent fa un moment, el que s'ha jugat al Partit Popular en Andalusia és precisament això. O sigui, ara venim d'un procés en què en Extremadura, en Aragó i en Castilla y León, la conclusió és que el PP necessita Vox per poder governar. Volia impedir-ho i no ho ha impedit. No és que no ho hagi impedit, és que en els tres puestos ha coincidit. No pot governar el PP sense Vox. Ara ve Andalusia. Si en Andalusia passa el mateix, que el PP per governar necessita Vox, això té una repercussió en les eleccions generals de l'any que ve, al nivell de tota Espanya. I és que el discurs està clar. El PP no podrà governar Espanya sense Vox. I això, a nivell europeu, no s'entendrà. I a nivell intern tindrà moltes dificultats d'entendre's. Per tant, el PP intenta fugir d'aquesta conclusió. L'única manera de fugir d'aquesta conclusió és treure majoria absoluta en Andalusia, perquè digui, mireu, en Andalusia no ha fet falta Vox per governar. Per tant, ahir el que s'ha jugat al PP és prou mirant també les generals de l'any que ve. I després jo acabo, una reflexió que a mi me preocupa a un to, des de l'esquerra, i és que en les enquestes sociològiques a Andalusia la majoria dels andalusos, el 40% i escaig, se declaren com a gent d'esquerres, i només un 30% o un 30% i alguna cosa que se qualifiquen com a gent de dretes. O sigui que Andalusia és un poble on la societat se considera majoritàriament d'esquerres. I després hi ha una elecció i se gira la tortilla, i ja portem dues eleccions, i aquesta seria la tercera, en què la població andalusa, quan vota en autonomia, vota majoritàriament de dretes. El 60% o més voten a la dreta. I això és un tema que l'esquerra s'ha de reflexionar, s'ha de ficar les piles i deixar-se de bobaes, perquè és que si no és malament que una societat d'esquerres acabi votant a la dreta, i no una vegada, sinó diverses vegades seguides, és per pensar-se-ho amb un to ben pensat.
0: Rafa, només un matís. Quan eixen aquests datos, una persona que se qualifiqui de centre-esquerra, a on apareixen aquests datos? Apareix a l'esquerra. I una persona de centre-dreta o centre-esquerra és una persona capaç en algun moment de votar una opció de dreta moderà o d'esquerra moderà. Això és el que confundeix a vegades les qüestions, és dir, que jo més encaixo sociològicament de centre-esquerra o una miqueta més a l'esquerra, no vol dir que quan vaig a votar no puga triar una opció moderà i que siga una miqueta a la dreta.
1: Per tancar aquest tema, si Josep vol afegir alguna cosa.
3: Sí, però normalment, això que diu Rafa, que és molt cert, claro, a mi, jo soc sociològicament d'esquerres. Me pregunten si soc sociològicament d'esquerres,
0: clar,
3: i dic que sí,
0: que
3: però
0: sí.
3: Ve a l'hora de votar i me quedo en casa.
0: Claro,
3: i
0: clar. També va passar això.
3: Al principi, en el sentit de 6.000, 8.000 persones que se suposa que sociològicament són d'ahir, però resulta que després venen les eleccions i en les últimes passades que recordar que era el 56% de participació.
0: Pues...
3: ara ahir és on s'ha de fer la reflexió.
0: Fantàstic.
3: I una altra cosa, per el que dia Vicent Aparici, que hi ha uns partits que pareix que estiguen treballant perquè el PP depenga de Vox. Això és impensable. Això és un argument que no és cert. És a dir, els demés partits el que estan fent és una campanya perquè es voten a ells. el Partit Socialista està fent una campanya perquè els voten a ell, a Levant Andalucía i per Andalucía, perquè els voten a ell, no perquè el PP no traga la majoria absoluta i tinga que dependre de Vox. És que si no, ja en aquest argument més val dir que ens retirarem tots perquè Vox no podrà, no entrarà al govern d'Andalucía si resulta que les enquestes diuen que va guanyar el PP.
0: Josep, si això fos així, si això fos així, el partit, per exemple, el Partit Socialista se dedicaria bàsicament a fer la proposta, a explicar les seues propostes i explicar el seu projecte de societat, no a desqualificar el candidat del PP.
3: Bueno, no parlem de...
0: Ara estic parlant de campanya, no, Josep, estic parlant de campanya, jo no parlo en general, estic parlant de la campanya andalusa que anà seguint amb un to de proper.
1: Bueno, Mercè, per poc que tens, permetim una llicència, no me l'assusteu, és un africà. Vale, per què és això? Perquè no m'ha pogut aguantar, estic llegint que el cant dels pollastres en Gandia va acabar-se, que en 3 mesos entra en vigor una nova modificació de l'ordenança de convivència i s'acaba de crear pollastres en el nucli urbà, així que no s'estranyen si s'exporta a un altre. I després, jo crec que vos agraeix que haguem tractat aquests temes en la tertúlia, però vaig a preguntar-vos algo. Vull que opineu sobre la roda de premsa de Florentino Pérez, però aclarís, no del tema esportiu, que si li han robat les lligues, que si Negreira, i no perquè no vulga, sinó perquè no tenim temps. Del contacte, no parlem de futbol, parlem de les formes, que diu, hòstia, pues, conforme ha parlat este, pues sí que és de veres que en el palco del Bernabéu, o conforme se va referir a una dona periodista o tal, què vos ha cridat l'atenció en aquest aspecte? Només tenim minut i mig, així que ràpida, Rafa, comença per tu.
2: Pues mira, jo ràpidament. Jo penso que n'hi ha dos anàlisis diferents. Jo, que no soc del Madrid, l'anàlisi m'ha paregut un error, una barbaritat, i ja s'ha ficat en evidència el que és aquest home davant de tots els mitjans de comunicació. Ara, jo penso que si per socis del Madrid la interpretació serà una altra. Jo el que estic veient per ahí és que als socis del Madrid no s'ha paregut gens mal la roda de premsa de l'altre dia.
1: I no parlem de futbol, No,
2: estic parlant de la roda de premsa.
1: Sí.
2: Jo crec que els socis del Madrid hauran vist d'una altra manera.
1: Ja.
2: Ah, i per cert, una cosa puntual. Acaba de veure una foto, unes fotos de la manifestació d'avui en València de la Marea Verda,
1: sí,
2: d'Educació, i és impressionant.
1: Sí.
2: Si la conselleria no fa cas d'això,
1: vale,
2: és que no sap, no s'entera de la realitat.
0: Pues sí, ens ha arribat.
1: Pocs segons,
0: ràpidament, un error greu, i no estic, i en la segon part de Rafa, no estic d'acord. Jo crec que n'hi han socis del Madrid que no us ha aparegut gens bé.
1: Josep, tanquem tu.
3: Sí, a veure, jo crec que Florentino, que sempre ha sigut una persona que no s'ha caracteritzat per fer rodes de premsa i que tenia una aureola, diríem, en una... d'una determinada manera, jo crec que en esta roda de premsa que ha fet s'ha vist perfectament qui era Florentino Pérez, i no aquesta imatge d'empresari impolut, sinó model i que mesura i discret.
1: Bon cap de setmana, Sergi.

0: 16 graus de temperatura en estos moments, continua un dia prou nuvolat, divendres 15 de maig, però la notícia en la que anem a obrir avui aquest espai informatiu requereix tot el contrari, requereix bon horatge, requereix sol, requereix també calor i requereix un parc aquàtic en condicions. Avui la última hora s'ha donat allí dalt, al paratge de Sant Josep. L'alcaldessa Tània Baños comentava això.
1: El bon ritme que porta l'obra, que és pràcticament visible a ulls de tota la ciutadania, podem confirmar que l'1 de juliol obrirà les portes el parc aquàtic del paratge de Sant Josep i que en els propers mesos ja estem ultimant, com s'ha informat en determinats moments per part dels regidors de l'equip de govern, que ja estem preparant la gestió, les borses d'ocupació que anem a gestionar, com dic, des de l'empresa municipal, esta infraestructura, que sempre hem cregut que mai l'Ajuntament haguera tingut que perdre la direcció d'aquestes infraestructures i, per tant, un projecte completament diferent, no? Que està creant expectativa en els més menuts de la ciutat i que les famílies ja sé, no?, que tenen ganes de que obriguen les seues portes i que també adelante que estem treballant en un sistema de bonos per a que la gent de la Vall tinga un preu més còmodo respecte a la gent que puga vindre només una vegada en tot l'estiu, que seran entrades completament assequibles, els ho puc assegurar, no anem a pagar el que paga per exemple a Quarama, que això també m'ho han dit molta gent, va ser una piscina de la Vall per a la gent de la Vall, però que va ajudar també a potenciar el turisme, les coves i tot el que passa de forma bonica a la nostra ciutat i que ens fa promocionar-nos, no? I per tant, pues, bueno, que este és el camí a seguir. Vull agrair a tota la gent que ho està fent possible i els he nomenat a l'inici. També nomene als nostres regidors, al gerent de l'empresa municipal, a tota la gent que s'implica per a que este estiu les famílies de la Vall puguen tindre un nou espai d'estiu, unes noves piscines, però també el valor afegit que necessita la nostra ciutat per tal de poder crear el valor afegit i poder començar a desenvolupar projectes no només al paratge, sinó retindre a la gent i poder fer algo més que, no, que el viatge en barca de les coves de Sant Josep, no? I crec que este és un bon punt de partida per a que entre tots pues, puguem continuar fent gran la ciutat.
0: Pues per tant, ara sí que sí, ja se pot començar a parlar de la planificació.
1: I la planificació en quant a la gestió que tenim del propi parc aquàtic és que anem a contractar entre 7-8 persones que seran entre socorristes que hauran d'estar tot l'horari així i que per tant s'hauran d'anar complementant, personal de taquilla i personal de cafeteria que, com saben vostès, en les borses que vam traure també anem a gestionar de forma directa la cafeteria del parc aquàtic de la mateixa manera que gestionem Cacova i que pensem que pot ser un bon mecanisme per a una instal·lació que és molt temporal, que només estarà oberta 2-3 mesos a l'any i que, per tant, per a que una iniciativa privada pugui accedir a una instal·lació que només està oberta 2-3 mesos a l'any, és un problema també a l'hora de coordinar-nos. Així que la gestionarem de forma directa i complirem en tot allò que, des de l'enquesta que vam fer per a traure endavant este projecte, on va participar 1.200 persones, complirem tots els ítems i tots els objectius que la ciutadania ens va marcar que volia en el projecte, no? Que era una zona d'oci, una zona que on els xiquets pogueren vindre a passar el dia, una zona, com dic, la cafeteria també, no?, de poder comprar algun gelat, algun refresc i poder, en definitiva, vindre a passar tot el dia i no només vindre a banyar-te, i així aconseguirem l'objectiu d'aquesta enquesta on va parlar la gent de la Vall i va demanar també pues, quina forma tenia que tindre aquesta instal·lació.
0: I també per part de Nelly, l'empresa que està darrere del projecte.
2: Infraestructura és un orgullo i un honor haver podido participar en este proyecto, que la verdad es que le hemos puesto mucho cariño. Esperamos que las obras mitad de junio, final de junio, las tengamos terminadas. El proyecto va a muy buena velocidad. Y sobre todo lo que nos gustaría es dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Vall d'Uixó por esta iniciativa, porque nos parece que va a ser un proyecto estratégico para el municipio y para los municipios de alrededor. Y sobre todo creemos que se va a convertir en un polo de atracción, de actividad y de ocio en un paraje tan espectacular como es este.
0: Cinquè dia de vaga indefinida en el sector de l'educació en la Comunitat Valenciana, multitudinària i històrica manifestació en el dia d'avui en València, i aquestes declaracions de Beatriz Gascó, diputada autonòmica del PP, portaveu dels temes d'educació, sobre aquesta reunió del dia d'ahir. Sàpiguen que n'hi ha convocada una altra. Sindicats estan convocats per al proper dilluns. Però, de moment, les coses no sembla que tinguin milloria.
3: Al parecer, el dinero sí que era la excusa de algunos sindicatos para mantener abierto este conflicto, porque la consellería ha puesto sobre la mesa medidas que los docentes llevan años reclamando, como son la reducción de ratios, menos burocracia, más recursos para la inclusión, formación, pero es que nada parece ser suficiente para los sindicalistas. Por respeto a los docentes y al enorme trabajo que hacen cada día, este consejo está intentando avanzar en acuerdos que mejoren sus condiciones y que respondan a problemas que llevan demasiados años arrastrándose y que gobiernos anteriores deberían haber resuelto. Hoy no se ha podido llegar a un acuerdo, pero la negociación sigue abierta. Ya son 30 las reuniones mantenidas desde septiembre y las que hagan falta tener. Nosotros seguimos apelando al entendimiento, porque hay miles de familias pendientes de cómo termina este curso y más de 30.000 alumnos que en pocas semanas se van a jugar su futuro.
0: I que comenta al respecte el regidor d'Educació de l'Ajuntament de la Vall, Manel Agea, pues parla d'identitat.
4: Que nosaltres teníem una miqueta més de mà esquerra, formem part del sistema, coneixem, sabem per on podem tirar, podem millorar-lo, se va millorar de fet, se va posar el banc de llibres, se va posar tot el tema d'edificant. I edificant, sempre ho he dit jo, és una proposta, la nostra. Quina és la seua? Ninguna. Diners a la concertada, infraestructures velles i no renovem i no mos gastem més diners ahí. Per tant, me preguntaves com s'arregla. S'arregla ficant recursos i reordenant prioritats. Si per a ells la pública no és una prioritat, que almenys accepten els diners del govern d'Espanya, que nosaltres i per al govern d'Espanya sí és una prioritat, i que invertisquen aquests diners en educació. Jo crec que no és tan difícil. Els socialistes, en este cas, tenim una forta identitat d'allò públic, dels serveis públics, i estem formats en la pública perquè hem estudiat allí, hem exercit allí i volem defensar-la, però per el que te deia, no? I acaben això perquè és una qüestió d'identitat i hem de defensar la nostra identitat, igual que defensem la llengua, igual que defensem les nostres arrels, hem de defensar l'escola pública perquè és la que ens dona la nostra identitat i això és algo molt important i que no s'ha de perdre.
5: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
7: Novamoto en Baiduixó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduixó. ¡Te esperamos!
8: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Tasques de neteja de desbrossament en les entrades de la localitat. En la Vall ens parlava d'este tema el regidor Fernando Darós.
9: Ens ha cedit un parell de màquines desbrossadores en les que anem a fer pues, la majoria, o la totalitat de les entrades al nostre poble. Se van a desbrossar els arcens i se van a netejar tots aquests arcens de totes les entrades del nostre poble. I després també hi aprofitam pues, en alguns solars que al final pues, creix molt la brossa, que són grans, que és molt complicat fer-ho de forma manual en cabres per part dels encarregats d'agricultura, i és més fàcil fer-lo pues, en aquest tipus de maquinària que quan ens l'han cedida, i ens l'han cedida per 10 dies, pues, són dos màquines que vindran a fer amb un to faena.
0: En qüestions d'agenda, avui divendres el concert de la Ronda Llavallera, a les 8 de la vesprada en el frontó del grup La Unió. A les 9 de la nit, l'empedrada de les festes de la colònia Segarra. A les 10:30 arranquen també les festes de Sant Antoni Abat. Ho faran en la plaça de l'Assumpció, en el dia tradicional. De fet, és la edició número 20 del concert de Pasdobles Taurins. Per al dissabte, a les 9:30 del matí, arrencarà ja la cinca de la falla Llastentoll des de la plaça del Cir. A les 10:30, al recinte firal, està la jornada d'exhibició de la Guàrdia Civil. I a les 11, arrenca la tercera mostra intercultural Mostra'm, Amparo Falcó.
10: El dissabte començarem més prompt perquè cada vegada participen més associacions i volem pues això, deixar que totes puguen participar. I a les 10:30 hi serà la desfilada de la ubicació actual de l'Ajuntament, del carrer Sánchez Tarazona, i baixarem fins a la plaça del Parc, de l'Avinguda Jaume I i després per l'Avinguda Espanya. I bueno, convidar a tot el món a que vegi la desfilada perquè serà molt impressionant. Este any tenim una muixaranga, tenim el Potafocs de Castelló, faran capoeira, batucada, vindran dos lleons xinesos en els tambors, participarà la població xinesa, l'associació Amics de les Sevillanes, el veïnat d'Algeria i de Marroc que també es vestirà, i després les dues associacions més fortes que tenim, que són la de hondureños i la de colombianos, que ens han preparat pues moltes actuacions en vestits molt colorits, en música pues amb un to divertida. Entonces, jo crec que valdrà la pena que vegin la desfilada i que vinguin al parc a veure totes les actuacions.
0: El Mostra'm, que estarà en marxa fins al diumenge dia 24, que se tancarà amb la competició intercultural de futbol. L'agenda també del dissabte continua en el lliurament de premis de les Creus de Maig que organitza la Junta Local Fallera en la plaça del Parc, on també tindrà lloc i a la mateixa hora la dansa de la Vall. I a les 7:30, en la capella de la Mare de Déu dels Desemparats, el concert als peus de la Verge. I el diumenge, a les 12:30, estarà en marxa la jornada provincial de les famílies diverses de la província de Castelló. Serà en la plaça Enric Valor, davant de l'IES Botànic Cabanilles. I un apunt de la comarca, Nules impulsa l'emprendedoria i la cooperació empresarial amb el programa Territoris Innovadors. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bertomeu 2, en la Vall, Alicia Saera, Corts, Valencianes, de nou. Continua el dia prou nuvolat i no està exempt la possibilitat d'algun ruixat al llarg de la vesprada.